0: està entre les més demandades entre els estrangers per a llogar. Destaca sobretot la localitat de Moraira. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, reuneix a esta hora a València amb el sector arrosser i representants de les organitzacions agràries per analitzar la campanya d'enguany. Els productors alerten que serà crítica per les plagues, com ara el cucat o la piriculària, i per la caiguda dels preus. També a esta hora, a Gàtova, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, presenta el pla postincendi de la Calderona després de reunir-se amb els ajuntaments dels municipis afectats. Més coses, la Conselleria d'Innovació obri demà 15 de setembre la segona convocatòria d'ajudes EMDANA, destinades a impulsar la reactivació econòmica en els municipis afectats per les inundacions del 29 d'octubre. Poden ser beneficiàries persones autònomes i pimes que hagin iniciat una nova activitat econòmica a partir de l'1 de novembre de 2024 en eixes localitats. Les ajudes cobreixen fins al 100% de les despeses subvencionables, com ara lloguer de locals o llicències, i tenen un import màxim de 20.000 euros per adjudicatari. El termini per a presentar les sol·licituds d'eixa nova convocatòria d'ajudes EMDANA acabarà el 30 de setembre.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Escuchas Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. Més dels successos, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat d'intent d'assassinat a un desconegut amb qui s'havia creuat fortuitament en un carrer d'Almoradí. Els fets van ocórrer el 13 de novembre de 2024. Més coses, la Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar prop de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. I cap a les 2 de la vesprada a Alacant, el ministre d'Hisenda al valencià Arcadi Espanya assisteix a un dinar de treball amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A Bella Castelló, la consellera de Serveis Socials Selena Albalat està visitant les obres del nou centre de rehabilitació, autonomia personal i participació social i el centre de dia d'Ateneu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Bueno, a la 1:19, vamos a ver por dónde anda Boro Peiro. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
1: On estic jo, en Ribarrotxa. Hola, què tal?
0: Ah, important. Primer, on? Què és en Ribarrotxa? I després, per què?
1: Ribarrotxa. Doncs pues perquè dispara Manolín, la valenciana, una mascletà, i m'ha cridat este matí fa un rato, i m'ha dit, ja, vine a fer-te una cervesa, que dispara en Ribarrotxa i tal i qual, una Coca-Cola, d'igual. I, doncs, pues, m'ha vingut a Ribarrotxa, ja estic buscant on dispara, que no ho he trobat encara. Però, bueno, sales dos, sobre bueno, temps, sobre temps.
0: Tens 40 minutets sí. per anar buscant-ho.
1: Que queden festes. Mala penita la Boroagenda, que com, ja l'han fet tan popular. La tia estic en Castelló. En la imposició de bandes, no? I músics de la banda de música de Castelló, ojo, de la banda municipal de Castelló, me dient, ostres, tu eres Boro Peiro, benvingut a Castelló, nosaltres te seguim, serà bonico, si en Castelló, si tenen...

0: si és que és una barbaritat. Si és que nosaltres informem tant de tota la comunitat que al final mos volen allà on anem, tia. Ah. I és superbonic, com us la darem superben Castelló, de veritat, eh?
1: Que
0: bé. Ser una experiència bé. Xula també, veure i conèixer.
1: Castelló sempre m'ho estrat molt bé, Andrea.
2: Home. Un trosset de Castelló està sí,
1: eh? Exactament.
0: Que ja tenia, jo l'alcaldessa ja tinc amistat, ja la coneixia, la consejada de festes és molt amiga meua, el presi, perquè a més coincidim en molts puestos, venen molt per València, sobretot la consejada de festes i el president de les festes de les Gallates i de més, i coneguerem a la nova Regina, que no havíem tingut l'oportunitat, perquè ese dia, és curiós perquè ese mateix dia s'acaba i comença tot, així com en València, allí és. Claro, estava la Regina del Fest de Castelló de l'any passat, i ficava a la banda la d'enguany, ¿vale? Uh-huh. I entonces, claro, la de l'any passat, jo li faig una foto i t'etiquete, i dic, però és que m'apareixes com a Regina del Fest de Castelló, i diu, hasta avui. O sea, el se canvia, o sea, ho adquirís l'altre, a partir de la imposició de bandes, dic, ostres, el que són el perfil en Instagram i demés. I jo, mira que curiós. Però molt bé. Estiguem per el matí, ese mateix dia, en les primeres proves del jurat, que han estat ja estiguem vestides valencianes, una arena al Col·legi Major de la Seda, estiguem a la Basílica, imagina't per el carrer, des de la Seda fins a la Basílica, i s'ha recorregut 73 dones vestides de valencianes, pues tot el turisme és un dissabte per el matí, se tornava loco. Al·lucinaven. I després a la Basílica, i nosaltres aprofitarem per anar-se'n també al golf. Anarem al Saler, que allí estava la Fera Macho de la Corda, i vestides de valencianes, ahí unes buguis i demés, el torneo de golf de Junta Central Fallera, que també és molt xulo, tot el que sigui impulsar i fer deport, crec que és superbonic, no? I ja està. El diumenge que fiu jo, no me'n recorde.
1: El diumenge va ser ahir, eh?
0: Sí, però no me'n recorde.
1: I no te'n recordes.
0: El diumenge, bon dia. Sí, algo era, però no me'n recorde. El diumenge, no me'n recorde que fiu. Algo n'hi havia, no? Martín, no me'n recorde. Però d'igual, el cas, que avui festes, n'hi queden encara a Cascoporro. Queden festes i superbotiques.
1: A veure, a on?
0: Entonces, ho hem puestos.
1: Trau la vora agenda, trau.
0: Ahí estem. No queden, home, no queden moltes. Algunes van emprendre este fin de setmana. Mira, Canals, per exemple, m'emprèn.
1: Canals.
0: Quins pobles m'havien dit? Bueno, tinc per apuntatge preparat i tal, però avui m'anant. Ribarrosa tenen Despertar Missa, Dispara la Valenciana, en el Progressor i Castell. Després, en Peníscola, per exemple, n'hi ha en Bous, n'hi ha el concurs de Guinyote, Tardeo i actuacions de Generació Z. I després n'hi ha Noche i Vicenca, que ve de categoria també. En Sedaví n'hi ha espectacle musical, en Melià n'hi ha missa, n'hi ha mascletà, n'hi ha també missa taparà, professor, i castell de fi de festes, s'acaben les festes en Meliana. En Altura n'hi ha xupinazo, n'hi ha tardeos del Beato. No, tardeos del Beato, fica sí.
1: Tardeos
0: sí.
1: Del Beato.
0: Tardeos del Beato, això ho vaig veure a punt de mal. Bous i Disconfabil en Beniarjó, exposicions en Elda, novena i missa. En Tavernes de la Valldigna, venda de tíquets de paelles, perquè això significa que demà tenen paelles, aquests tíquets, que en Reiman venen les paelles, ja, també de la Valldigna. En Elda, novena i missa. En Benimaclet, així un barri, tenen missa, tenen la passada dels anys i el tenen en Camp dels Gotxos, i després sopar a la fresca. I després, per exemple, tens Bous en Canet, en la Viduxó, en Gaudiel, en Altura i en Nules, en la Gaudiel, l'Altura i Nules. I este puesto, per exemple, són algunes de les poblacions que encara tenen, segueixen tenint Bous, però ja te dic, hi ha festes hasta final de setembre i principi de... Perquè ara, per exemple, la fira Toys Anys de Cosentaina és ara. Perquè Toys Anys està a Xira del Cantó també, no?
1: Sí, bueno, has dit ara... Sí, bueno, en Toys Anys, a finals de novembre.
0: Bueno, és que... No, però és que una xica... No, t'ho dic perquè una xica m'escriu... És el 628, la 6... Valgo i Xina. Sí. M'escriu una xica, la tia per Instagram, és que lo més bonic són els seguidors de gent de Faller, lo bonic és que t'informen ells. I me diuen, ja te tenc que el dia 20 no sé què d'este mes, bueno, presenten el cartell de la fira Toys Anys. Uh-huh. I jo li contesti, dic, hosti, pues recorda-me, te ho recordaré que soc moro fan, de categoria. I me mola això, no?, que la gent ho vaig recordant,
1: sí.
0: Però que presenten el cartell i 600 no sé quants anys, és una barbaritat, no? Lo de la fira de tots anys de Cosentaina és una tralliga. Jo te dic jo que això és una tralliga.
1: Mira si és que, per lo que tu dius, que t'escriu molta gent i cada vegada més i tots volen que parlem de les seues festes, este matí ha cridat també un oient a la ràdio dient-nos, que ara investigarem, que en la comarca, sí. Bueno, en el racó d'Ademús, n'hi ha una festivitat, sí, que se celebra de manera excepcional cada 7 anys, que això era lo curiós, que és el septenari de la baixada de la Verge de Santeró a la vila de Vallanca. Només m'ha dit això, m'ha dit, jo t'envia la info per correu, li he dit, enviamos-la, perquè cada 7 anys, és curiós,
2: sí,
1: no?
2: És
1: com el sexení de Morella, exacte. Sí, sí. Eixes festes també curioses, així, en aquest oient, li donem les gràcies perquè ens escolta i també sap que compartim totes aquestes festivitats, està en concret molt curiosa, que a més enguanyes, així, que donarem també més detalls.

0: Más de uno. Noticias València. Núria Moreno.
1: Detingut un pederasta a Gandia amb fotos sexuals del seu bebè i la seva fillastra menor d'edat.

0: vesprada. Ara donem més detalls. Avui continuem parlant d'educació, de l'informe PISA, del sector arrosser i de la investigació d'antifrau per una ajuda directa del Consell del Botànic a UGT. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. A Gandia, la Policia Nacional ha detingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, Amparo Sánchez.
1: La investigació va començar a l'agost. Els agents van analitzar els detalls del material fins a situar l'escenari d'eixes imatges en un habitatge de Gandia. El passat 1 de setembre li van arrestar. Es tracta d'un home de 39 anys i amb antecedents per fets similars que va arribar a amagar dins d'un armari per evitar la seva detenció. Al costat de les fotografies publicades en internet, presumia d'haver abusat de la menor de 16 anys i haver-la drogat, tot i que sol la víctima ho ha negat als agents. Després de passar a disposició judicial, el detingut ja ha ingressat a la presó acusat de delictes de pornografia infantil i revelació de secrets.
0: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament a Requena. La víctima, un home d'uns 55 anys, roman ingressada amb pronòstic reservat. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
2: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
0: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
3: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA, ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtiques tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
4: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supòs que té problemes l'educació. Sols ja que veuré la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
0: El president Juan Fran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui, que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
1: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
4: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos con todo su esplendor y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.
1: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
5: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
0: Mentrestant, el síndic de Compromís, Joan Maldoví, ha carregat avui contra el president per la seva gestió al capdavant del Consell.
3: Una gestió, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
3: Però tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, i per a això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus, sí que

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio, compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, molt bé. Anem a avançar amb un titular

0: El que es el Onda Trending de este dilluns.
1: A ver, vamos a hablar. El titular es Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado qué serie, Off Campus.
0: Una serie que está molt de moda.
1: Me la recomendaste tú, ya sí. Qué mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
0: Sí, pero a ficar-los en context, és una sèrie, no, que tu vas veient com evoluciona sobre la vida d'uns estudiants als Estats Units i tu veus comportaments que tu imagines com poden desembocar, no, amb una discussió amb ella, de inclús un insult i resta a veure perquè tot canvia, no? I ahí és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general per a pensar que una persona va reaccionar. Així, aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
0: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
3: Exactament, sí, ara sí.
0: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
3: Sí, no, que diria que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
0: Així que de seguida ens fiquem un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense el més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Anem a parlar d'estos temes quan són les 2:32 minuts del que hem de saber en quant a l'actualitat, conta'ns.
4: Sí, doncs, comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha tingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents, esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que, pel que sembla, a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes, entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i l'han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs, perquè diuen si segueix la situació com estarà pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà de la Unió Llauradora i a José Pascual Fortea de Basatxa pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
5: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquera treballar les terres i sembrar.
6: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
4: També demanen els arrossers que es protegeixin a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVI, l'Institut València d'Investigació Agrícola, amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
0: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es pugui recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
4: Fins ara.
0: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 minuts en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant amb l'Onda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
7: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
8: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
0: Bé, doncs, este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en Positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat, un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en Positiu és més que un lema, és una invitació a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula, apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat, d'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes del professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. Lo que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació. Sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que han tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a este respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
5: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
5: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
5: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular

0: En España lo ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
1: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seua alternativa.
2: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: La brújula Comunitat Valenciana.
5: Són ara les 7:25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
6: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat amb la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
5: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seua pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una 20ena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
7: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
5: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alert l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'este cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
8: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Abasaja, a la baixa dels preus o les plagues.
9: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
10: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
8: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
11: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
8: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten

0: fora d'Espanya.
1: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
2: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
3: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
2: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
1: Ha ingressat a presó provisional, ho avançàvem en portada, ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fets similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
4: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
1: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
5: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
1: I canvien radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
7: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que se hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
6: La consejera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
1: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València, quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
8: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Però on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
0: Pellicer renunció al València, Ayr foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
8: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
0: I ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Òscar Sánchez com a tècnic provisional. Diu que ha vist moltes ganes a la plantilla de canviar la situació.
9: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y estoy convencido que lo vamos a hacer.
0: Y el Villarreal busca desde el snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, buena esperada.
10: Bona vesprada, i ho farà amb la principal novetat de lateral esquerrà, Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. L'única baixa en el conjunt groguet en principi, a no ser de sorpresa, serà la de Juan Foy, qui una setmana més estarà fora de l'equip. S'espera 11 titular de gala per a l'equip d'Iñigo Pérez per tal de buscar la primera victòria de la temporada aquesta nit en la Ceràmica.
0: Gràcies, Víctor. A l'Elx empata Sant Mamés, que podria servir com a punt d'inflexió. Felipe Canals, bona vesprada.
11: Buenas tardes, el Elche frenó la sangría de goles en contra y de derrota, sumando un punto meritorio en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. No hay tiempo que perder, mañana recibe al Real Madrid en el Martínez Valero con la única baja de Iago de Santiago. Martín Anselmi dice que lo más importante es el siguiente partido, por lo que no pensará en exceso en el choque del viernes en Cornellà contra el Español. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria del curso tras imponerse en el Molinón al Sporting.
0: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria de la temporada. David Esteve, bona vesprada.
12: Bona vesprada, victòria de l'Hèrcules agònica frente a l'Europa. El primer triunfo del curso para el conjunto de Beto Compán, que se impuso en el minuto 95 gracias a un gol de Fran Sol en la recta final de ese choque. El discutido Fran Sol, que estuvo en la rampa de salida durante buena parte del verano, le da al Hèrcules su primera victoria y aparca un poco las dudas iniciales tras esas dos derrotas consecutivas.
0: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb tota la moguda al València, Ramon.
1: Veurem com acaba ixa moguda. Gràcies, Edu.
0: Adeu.
1: Més de 34 graus hem tingut avui a Antella, Manises o Morella. Jornada d'este dilluns a prou càlida. De nou, i així seguirem en principi, perquè el termòmetre es mantindrà en estos valors o inclús una miqueta més demà dimarts. De cara al dimecres, això sí, tindrem més núvols i les temperatures començaran a baixar, sobretot a l'interior, amb mínimes properes als 10 graus, però això serà dimecres. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de setembre de 2026. Continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.
15: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
16: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
17: El Valencia visita al Alavés de Quique Sánchez Flores con la necesidad de sumar una victoria fuera de casa. Este martes, desde las 7:30 de la tarde, sigue el Deportivo Alavés Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno. Recuerda, este martes, desde las 7:30, sigue el Deportivo Alavés Valencia en el Radio Estadio Valenciano. Todos los partidos del Valencia en Onda Cero.
18: Ruth, soy Sara, de Equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
19: Venga, dime.
18: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
20: Nos encanta cuando...

0: Domingo a las 5 de la tarde. El fin de semana nos dejó la victoria de Enric Mas en la Vuelta a España, la de Antonelli en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, con el 17º puesto de Alonso, y la clasificación histórica en MotoGP con 6 españoles en los 6 primeros puestos, la victoria de Marc Márquez. 9-10.
1: La brújula de Radio Estadio. Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bona vesprada. Se teme el temps per a la informació esportiva en la Comunitat Valenciana. El saludem en nom de tots els companys que la fan possible des de cada emissora de Onda Cero. Cap de setmana molt intens el que hem tingut, marcat per la destitució de Ron Gurlay i de Corberán al València i l'arribada de Braulio Vázquez a la secretaria tècnica a l'espera de conèixer qui serà el nou entrenador del conjunt. Hem tingut també la derrota d'un Llevant que va plantar cara davant de tot un líder com és el Barcelona, i el meritori punt de l'Elx a Sant Mamés este passat cap de setmana. Tot en un dia on es tanca la jornada, perquè en poc menys de 10 minuts a la Ceràmica el Villarreal buscarà, ojalà, la primera victòria de la temporada davant del Betis. Ara anem amb cadascuna de les emissores de Onda Cero per tal de conèixer la última hora, però abans, amb Eduardo Estevi de la mà de Teica, coneixem com ha anat el cap de setmana en l'esport femení a la Comunitat Valenciana. Soy todo
4: lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen Bendy.
5: Soy estudiante. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Ya sabes, de la mano de Teica, con ese lema "juegan ellas, ganamos todos", repasamos el marcador femenino del fin de semana, en el que hemos tenido fútbol en primera división en la jornada número 3. No termina de arrancar el Valencia, cayó derrotado por 2-1 frente al Logroño. Y tuvimos la primera jornada en la primera federación, en esa primera jornada, debacle del Levante, que caía derrotado por 4-0 frente a la Lama, mientras que el Villarreal empataba a 1 con el Tenerife. Y tuvimos también baloncesto. España, medalla de bronce tras ganar Alemania 81-58 con 3 jugadoras de Valencia Basket: Elena Buenavita, Alicia Flores y Elena Puello, y 2 ex como son Agua Fam y Raquel Carrera.
4: Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
3: Gràcies, Eduardo, per aquesta actualitat de l'esport femení este passat cap de setmana. Anem ara amb l'última hora des de cadascuna de les emissores de les nostres províncies. Comencem per Onda Cero València, després d'un cap de setmana mogudíssim a la capital del Túria. Víctor Lluc, què tal? Conta-mos, bona vesprada.
6: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Sí, ha sigut un cap de setmana molt mogut a València. D'una banda, per aquesta destitució de Carlos Corberán en el dia d'ahir, juntament amb el CEO de futbol Ron Gurley i tot el seu equip, i amb el nomenament de Braulio Vázquez com a nou director esportiu de l'equip valencianista. Un Braulio que avui s'ha acomiadat d'Osasuna i que ha parlat de la seva imminent incorporació al València.
7: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. También es verdad que es un sitio especial para mí. No tengo la varita mágica para, pero trabajaré igual que trabajamos a Osasuna y ya está. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto, y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
6: La opció número 1 per a la banqueta és Ernesto Valverde. És una opció evidentment complicada, però Braulio Vázquez va intentar convèncer-lo. Un València que juga demà a partir de les 8:30 de la vesprada davant el Deportiu Alavés en competició, i que avui ha tingut roda de premsa el tècnic del filial, que serà qui es fa a càrrec de l'equip en este partit, Òscar Sánchez, que ha recuperat per a aquest encontre a Guido i a Rioja, i que han entrat en la llista de convocats i que ja estan a Vitoria amb la resta de l'expedició. Cau de la convocatòria Tàrrega per una lesió muscular. I també este cap de setmana ens ha deixat el partidàs que va fer el Llevant davant el FC Barcelona, amb derrota per 2-4, malgrat això, amb una bona actuació de l'equip llevantinista i amb una gran ovació que es va endur l'equip per part de l'Estadi Ciutat de València, que va agrair l'esforç de l'equip llevantinista. I en bàsquet estem ja en la recta final abans de l'inici de la competició, i és que la Supercopa arranca el proper cap de setmana amb la presència de València Bàsquet, que jugarà les semifinals davant el FC Barcelona.
3: Gràcies, Víctor. I a la província de Castelló, en poc més de 5 minuts, arranca la Ceràmica, el partit que tanca la jornada en primera divisió, i on el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada davant del Betis. Els groguers recuperen a Carlos Romero i continuen la baixa de Juan Foyth. Obligats a millorar l'encert en les àrees per millorar, evidentment, els resultats, el tècnic navarrès Íñigo Pérez, això sí, no vol

0: temporada els deixem amb la brújula de Onda Cero. Adeu, bona vesprada.
1: Ocasió subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.